seves passes i mirant al futur, sonar i popularitzar les seves ancestrals tonades i melodies, escampant-les per tot arreu i posar-les a l'abast de tothom. Són part dels crèdits de les lletres que formen part de CD de Xeremies de Son Roca, Trempats, col·lecció Sons d'una illa, amb els que avui començam aquest programa de ràdio davant darrere aquí, en aquesta emissora, a Sa Pobla Ràdio, com tots els dissabtes a les 11 des de matí, amb perdó d'aquestes darreres dues setmanes que no hem pogut fer programa en tots i totes.

Ja som en Ferran Vallès, com vos dic, aquestes darreres dues setmanes no hem pogut fer programa, però avui i dissabte que ve estarem amb tots vosaltres, dissabte que ve tancant ja aquesta segona temporada de programa, perquè durant el mes d'agost sí que ja hi haurà una aturada obligatòria i tornaríem al setembre amb aquest programa en el que cada dissabte mirant de donar suport a la música d'arrel, a la música popular mallorquina i menorquina que gairebé no té presència a les zones de FM, de quasi cap, per no dir cap, emissora de ràdio autòctona, però en canvi sí que té una gran presència a places, cada cap de setmana, Castanyetes, Mamballetes, Rotllos i Bullangues, amb desenes de grups musicals, agrupacions mallorquines.

Idò, així sona la música de Ravetllers. Primer hem escoltat un fandango, el fandango feixat, i després dos boleros, el bolero mel i els boleros sevillanos. Per què hem escoltat la música de Ravetllers? Idò, perquè precisament demà diumenge tenen una actuació o un intercanvi ni més ni manco que a Mèxic. A Ravetllers, demà diumenge de 9 de juliol a les 8 del capvespre, i en el Parque Central de la Playa Vicente a Mèxic. Actuen a Mèxic a Ravetllers demà en el 21è Festival Teotihuacán, un festival de músiques internacionals que se celebra entre el 17 i el 19 de juliol. Així que volíem començar avui el programa parlant de aquesta actuació interessant a la Playa Vicente, que se troba a la ciutat de Veracruz, a Mèxic. 21è Festival de Teotihuacán 2026 de músiques folklòriques, de músiques internacionals. Hem escoltat aquests boleros i aprofitant per posar la música de Ravetllers i per comentar-vos que avui tenim entre les mans un llibre, una revista, un opuscle que vàrem aconseguir no fa gaire a una llibreria de Palma, una llibreria encara com sos de tota sa vida, en llibres antics per tot arreu, olor de coses velles. Se tracta d'un llibre de l'any 1955 que se diu Bailes Regionales, Temas Españoles, escrit per Domingo Manfredi. La portada, dos balladors, un home i una dona, acompanyat de castanyetes, i bé, me'l va semblar molt, molt interessant aquell llibre, el varen comprar, i avui vos llegim alguns dels fragments que formen part d'aquell llibre, que realment no tenen cap desperdici. Per exemple, hi ha un apartat que se diu referències de més d'un centenar de bailes populares espanyoles. I en aquestes referències hi ha un bon grapat d'explicacions sobre com són els balls de les diferents comunitats. Arribam a boleras. I diu boleras, en saber, boleras, típiques en Mallorca. Jo vos llegeixo el que diu aquesta explicació de l'any 1955 i després vosaltres traïs les vostres conclusions sobre si és encertat o no. Boleras, típiques en Mallorca. En todos los pueblos de la isla es tradicional este baile, de origen no muy antiguo, tal vez no anterior al siglo XVIII, de una gran belleza y armonía. Como en otros bailes mallorquines, un hombre baila con dos mujeres al mismo tiempo. Los movimientos del baile representan el afán femenino de hacerse admirar por el hombre y la afectación dada indiferencia de este a las insinuaciones de ella. Las bailarinas se mueven de manera suave y armoniosa. Aquí vos ho deixo, aquesta explicació sobre les boleres de l'any 1955, d'aquell llibre que avui estarem fuetjant com a anècdota, com a cosa curiosa, Temas Españoles, Bailes Regionales.

escoltant la música d'avui a hora baixa, això sí, a Astúries, a Pola de Siero, Brocalet i altres bandes, altres agrupacions, actuen en el 27 Festival Internacional de Folklore de Siero, Maria Campo 2026. Avui dissabte a partir de les 7 de l'hora baixa, si vos trobeu per aquelles terres asturianes, tal vegada podeu fer un pot de país i anar a veure en el Teatro Auditorio d'Astúries de Pola de Siero en aquests Brocalet. Estic escoltant el programa Davant Darrere aquí a Sa Pobla Ràdio. Continuem endavant amb un poquet més de música. Us estarem acompanyant fins a les 12.

¿Sabías que? A les escoles de Vall d'Hebot s'ensenyen boleros, jotes mateixes, fandangos mallorquins i fandangos menorquins. Els balladors aprenen uns punts bàsics que es poden combinar com vulguin per formar diferents mudances sense una coreografia establerta. L'ensenyament del ball té les arrels en el Vall d'Hebot antic, jota i mateixa que es feia a Mallorca. S'aprenia el ball de la manera tradicional amb uns punts per separat que es combinaven de manera improvisada, sense fer balls compots. Antigament, la dona creava i comandava un ball i l'home havia de seguir.

Escoltant aquest copeu matancer del grup Puig de Bonany, mos fa pensar que aquesta definició que acabaven de llegir del copeu té sentit, eh? Mos hem quedat, però, amb una frase que deia en el principi d'aquesta definició. És popular en València i en Mallorca. Hem escoltat dos copeus mallorquins i mos quedam amb ganes d'escoltar si això és vera. A si el copeu també té aquesta representació a València. I per això rescatam el copeo d'Ontinyent, Ontinyent, una ciutat del País Valencià, amb veu d'en Pep Jimeno Botifarra. Anem a escoltar com sona el copeo valencià, el copeo d'Ontinyent.

aquests els aires tan melancòlics, no és vera, d'aquests en Galba, agrupació que avui a partir de les 8 i mitja actuen a Pòrtol, ballada popular a Pòrtol, a la plaça de Can Flor, a Pòrtol Marratxí, a dins del marc de les festes de la Mare de Déu del Carme 2026. En Galba, que és un grup de música tradicional mallorquina de Marratxí, que bé, aquest terme, en Galba, se pot referir a dos conceptes segons el context, no? Perquè si bé aquest és un grup de música tradicional mallorquina que naixia l'any 2013 a Marratxí, però també l'engalba és una tècnica de decoració que consisteix a aplicar una capa d'argila líquida, també anomenada engalba, a una peça de ceràmica. I d'ahir res, que continuem endavant, que ja estem quasi a la recta final del programa i continuem escoltant agrupacions que actuen aquest cap de setmana, que ho fan a Mallorca i ara des de la banda de Marratxí on anem fins al Cudi, perquè avui també és vespre, tenim una ballada popular, una mostra en tres grups, que primer serà mostra i segurament després se convertirà també en ballada. Escola de Ball de Sarau el Cudianc, Sarau el Cudianc, i després els coros i danzas de Huescar, sí, de Granada. Continuam una miqueta amb la música d'aquest Sarau el Cudianc.

¿Sabías que? La música i el ball de bot són un referent de les festes populars. Ja fa 50 anys que les ballades són presents a les places de Mallorca. Es duien sonadors i els balladors ensenyaven a ballar la gent interessada a la mateixa plaça. Poc temps després es crearen les primeres escoles de ball de bot.

La música de Les Toldes Jericó, que sonarà aquest dilluns 20 de juliol a partir de les 10 a la plaça de la Font de Santa Margalida. A fa de nit, festes de Santa Margalida 2026. Les Toldes Jericó, que actuaran acompanyats dels falonitxers a Beniara, amb els qui ara mateix ja anirem posant el punt i final en el programa. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquesta darrera hora de ràdio en directe des de Sa Pobla. Jo som en Ferran Vallès i vos espero la setmana que ve a partir de les 11 aquí en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dial. Dissabte que ve sí que ja serà el darrer programa de la temporada. El mes d'agost farà madurada, però a principi de setembre, el primer dissabte de setembre, tornarem a ser aquí amb tots vosaltres per continuar escoltant música d'arrel a les zones de la FM o a través del podcast de la Pobla Ràdio, sempre que vosaltres vulgueu. L'ho dit, gràcies per sintonitzar-nos, bon anam, vos deixam amb els falonitxers a Beniara, que passeu tots i totes un superbon cap de setmana.